0: He estat parlant amb els entrenadors d'atisme de la universitat, fer com recruitment i a veure com va, perquè els hi vaig enviar doncs, les marques i coses així, vídeos i tal, i llavors doncs, si puc entrar a través de l'atletisme, doncs, superbé, i a veure si també puc aconseguir alguna beca per anar.
1: Reconeix que compaginar esport, estudis i recerca científica és complicat, però el treball de recerca almenys ja el té fet. Admet que l'esport li ha donat valors que li han servit, i molt: organització, aprofitament del temps, perseverança, disciplina, esforç i la mentalitat de no rendir-se mai. Publicar articles científics a revistes de referència mundial com Nature o Blood és un èxit excepcional per un investigador. A l'abast de ben pocs, la Sara ja en té 2 de publicats i només té 17 anys.
2: And this is really effective in blood cancers like B-cell lymphoma. However, in solid tumors, this is really ineffective.
3: Sara Mitchell, bona tarda.
4: Bona tarda.
3: Comencem pel final del que ens acaba d'explicar l'Agnès. Tens 17 anys i ja has publicat 2 articles científics a revistes de referència mundial. La majoria de científics es jubilen sense haver publicat mai res i tu ho has fet sense haver començat encara ni una carrera. Ets conscient de les petites grans passes que estàs fent?
4: Sí, bueno, sí, és una cosa que ara m'encanta parlar del tema perquè, clar, o sigui, estic superorgullosa de tot l'esforç que he posat i tota la gent que m'ha ajudat els hi agraeixo moltíssim, perquè al final això m'està obrint un munt de portes i m'està donant unes oportunitats i unes experiències que portaré sempre i que puc aprofitar-les després també pel futur sempre. I és un tema de conversa molt interessant també.
3: I quan i com va començar la teva vocació per la ciència? No sé si té a veure amb el fet que la teva mare sigui farmacèutica.
4: Sí, justament. O sigui, jo sempre, la meva mare, quan jo li faig preguntes relacionades a... Sempre li he fet preguntes relacionades amb la biologia o amb la medicina, com per exemple si ficava la cama dintre de la piscina quan feia molt de fred i se'n posava vermella, doncs per què? Sempre havia sigut la nena del per què, i doncs la que em responia totes les preguntes sempre havia sigut la meva mare, però és veritat que totes les oportunitats que he aconseguit són també molt gràcies al meu pare, que és el que m'ajuda sempre a buscar totes les coses i el que m'anima sempre a aplicar totes les oportunitats i a buscar gent i a contactar amb tothom. I, bueno, és per part dels dos, en realitat.
3: Sara, com vius tu i també el teu entorn, precisament la família, els amics, tot el que t'està passant?
4: Doncs, bueno, la meva família i els meus amics tots estan molt orgullosos de mi, sempre em feliciten i m'animen sempre a seguir fent coses així. Sí que és veritat que ja m'han dit que si entro a alguna universitat als Estats Units o a Canadà, que aplicaré just ara al novembre, doncs se'm trobarà a faltar, igual que se'm va trobar a faltar quan vaig estar les 6 setmanes a l'MIT, però tots igualment em segueixen animant i em diuen doncs, que si marxo o el que sigui, que em mantingui en contacte i que sempre m'anirà marant des d'aquí.
3: Aquest estiu vas estar a l'MIT. Per qui no ho sàpiga, estem parlant de la Universitat d'Enginyeria probablement més prestigiosa del món. Allà van començar, per exemple, els inicis del que avui coneixem com el GPS. Com ha estat aquesta experiència?
4: Ha sigut possiblement la millor experiència de la meva vida. Jo des de 5è de primària he volgut anar a l'MIT per la universitat.
3: Des de 5è?
4: Sí, des de 5è de primària, fa moltíssim. Des que vaig saber que era de les meves universitats i que era com el pilar de tota la investigació i la recerca, vaig dir, aquí quiero venir jo. I quan vaig veure que podia accedir, que m'havien agafat per aquest programa d'estiu, o sigui, estava a classe i quasi em poso a plorar de l'alegria, i l'experiència ha estat realment increïble. Vam estar en una residència allà del campus, estàvem just davant de la cúpula principal, amb l'edifici com... icònic de l'MIT, al costat del riu de Boston, i també vaig tenir l'oportunitat d'anar a un hospital d'investigació del càncer, i també que estava allà al centre de Boston i que també tenia molt de prestigi, que és el Dana-Farber Cancer Institute, i vaig estar fent recerca allà, i només el fet d'estar al campus va ser el millor de l'experiència.
3: De fet, de l'MIT han sortit diversos premis Nobel. I quan acabis segon de batxillerat, deies que no saps encara si aniràs a Canadà o a Boston a estudiar a l'MIT.
4: O sigui, el meu objectiu ara és, doncs, si al novembre ara aplicaré a Stanford, la Universitat de Califòrnia, perquè ens van dir que els estudiants de l'RCI de l'MIT que havíem anat a aquest programa teníem unes oportunitats bastant més altes que estudiants, altres tipus d'estudiants internacionals, més que res pel prestigi del programa. I doncs ens han animat a que apliquem a Stanford i també a altres universitats de prestigi americanes, i també aplicaré a Harvard, Yale, Princeton i d'altres. per veure

0: si hi ha sort, encara que sí que és cert que els estudiants internacionals no ens solen agafar tan sovint, però a veure, creu els dits i si surt. I si no, també tinc l'oportunitat d'aplicar a la Universitat de Toronto, a Canadà, que tenen una beca per a estudiants internacionals específicament, i ara estic en procés de fer tota l'aplicació amb el meu centre i el IOR, el meu col·le.
1: Si finalment vas als Estats Units, allà les universitats americanes són molt cares, tens pensat intentar accedir, tinc entès, amb una beca d'esport, perquè també ets un excel·lent velocista.
0: Sí, estic ara també contactant amb molts entrenadors, sobretot de la Universitat de Toronto també tenen entrenadors, i que també estic allà si estic entre la beca o entrar en l'atletisme. A Stanford també estic mirant quins són els requisits d'entrada amb l'atletisme, però sobretot el que miraré seran ajudes financeres de la universitat mateixa, que en tenen moltes, sobretot per estudiants internacionals, perquè entenen que venim de fora i que ens hem de pagar tots els vols també.
1: I Sara, avui en dia que es parla molt dels influencers, qui són els teus referents?
0: Doncs els meus referents, jo diria que són les pàgines d'Instagram de les universitats aquestes que aplico.
1: I els teus amics què et diuen d'això?
0: Doncs que sóc una friqui, però m'és igual.
1: Doncs Sara, si aconsegueixes entrar a la universitat que vulguis, tant sigui als Estats Units o al Canadà, cosa que no dubto, t'emplaço a que ens tornem a trobar els micròfons de la ràdio pública.
0: A veure si és veritat. Moltes gràcies.
1: Gràcies per atendre la nostra trucada. Bona tarda.
0: Gràcies.
2: Edició migdia.
1: El moviment i el teatre gestual és el que posa de manifest en la 29a edició del Festival COS, que se celebrarà a Reus entre el 16 i el 18 d'octubre amb més d'una vintena de propostes. Una edició que, de nou, obre portes també a la dansa, que se centrarà a la plaça Marc Adalà. Ens ho explica la Judit Huerta.
3: I entre els convidats destacats la companyia Clown Xip, 15 anys, Mil cares, cap paraula, és a dir, la història del grup després del seu pas pel tricicle. Una comèdia gestual i d'humor visual que repassa els millors treballs de la trajectòria de la companyia, el museu, el restaurant indi, el dentista o, entre altres, l'oficina de treball, tot guiat per una veu en off. Carles Vigorra és un dels membres de la companyia.
4: Presentar els millors esquetxos, que sí que estan en l'espectacle, els millors esquetxos de, diguéssim, dels 15 anys, però transformats i revisats i actualitzats, i ens hem obligat d'alguna manera a jugar, que és el que volem seguir fent, seguir jugant.
3: Altres espectacles que es podran veure al COS: Aleta, de Marc Fernández, sota l'imaginari del món casteller. Aleta revisita la riquesa d'aquesta tradició a través de la dansa. Oveja elèctrica, de la companyia Pla Roig, o entre altres, Pallassos i poetes, de Marc Jubete. Hi haurà també tallers de dansa com Estima't en moviment, un projecte pedagògic i artístic creat per oferir eines i recursos a nens i joves per potenciar la seva autoestima.
1: Són 3:15, ara la informació esportiva. Marga Lluc, bona tarda.
5: Hola, bona tarda.
2: Esports.
5: El gruix dels internacionals del Barça tenen avui el darrer partit de la Lliga de les Nacions amb la selecció espanyola en aquesta llarga aturada. Split contra Croàcia, mentre el cap de setmana tornarà la Lliga amb el Màlaga espanyol, que obrirà la 8a jornada aquest divendres, i el Barça-Getafe dissabte a 6:45 de la tarda. En el poliesportiu, avui partit històric a Fontajà, on el bàsquet Girona debuta en competició europea 18 anys després de l'últim partit europeu de l'equip de la ciutat en aquells moments, quan era el Balbi. I també juga el Joventut en el seu debut aquesta temporada a la Champions, i en handbol el Granollers a la Lliga Europea. Tot mentre Asunción, a Paraguai, la selecció espanyola d'hoquei i patins, amb majoria de jugadores catalanes, continua guanyant partits al Mundial Femení. De seguida ho expliquem tot plegat. Comencem. I el que dèiem, mentre els jugadors que són a Barcelona ja preparen la tornada de la Lliga al cap de setmana, el gruix d'internacionals del Barça té avui el darrer compromís de la selecció aquesta llarga aturada. Serà Split aquest vespre contra Croàcia. Josep Capel, bona tarda.
6: Bona tarda. Si et sembla, comencem per la sessió preparatòria del Barça d'avui, perquè hi ha hagut un parell de notícies, sobretot una força interessant. D'una banda, segona sessió, després de 9 dies de festa, on han estat els mateixos que ahir: Chesney, Gerard Martín, Valde, Eric, Gavi, Brian Fariñas i Gabriel Jesús, però... Sí. Dues notícies: han tornat a Adeyemi i Hamza, com ja era previst, i l'altra és que ha fet part de la feina amb el grup Frenkie de Jong.
5: Frenkie de Jong.
6: Part de la feina amb el grup. No tota la sessió, però sí part de la feina. Recordem que no juga des del, Mundial. Des del Mundial.
5: Ja no recordava.
6: En Països Baixos, per tant, encara inèdit, des del passat estiu, i amb el Barça fa uns, fins i tot més temps. Per tant, ja és interessant que pugui fer part de la feina amb el grup. Recordem que finalment va decidir no passar per quiròfan, fer tractament conservador, i sembla que va funcionant perquè, insisteixo, de moment ja està fent part de la feina amb el grup. Els dos únics que continuen exercitant-se de manera individualitzada són Joan García i Rafinha. Tot i que Joan García i Rafinha sí que tenen opcions de poder jugar dissabte contra el Getafe, o almenys en Champions a Turquia la propera setmana, Frenkie de Jong encara haurà d'esperar una mica més. Però insisteixo, la bona notícia és que el neerlandès ja fa part de la feina amb el grup. Demà s'incorporarà Koundé, que ahir va participar, va jugar 90 minuts en el França 4, Bèlgica 1, i demà passat la resta d'internacionals que tenen partits avui. Com deies, el més interessant i el que té més blaugranes, el Croàcia-Espanya, a partir de 3:15. En Croàcia, el porter Livakovic, que ve d'encaixar 7 gols, ni més ni menys, que contra Anglaterra. I en Espanya, Cubarsí, Rodri, Pedri, Olmo, Fermín i Lamín. Dels 6 jugadors, és probable que 5 d'ells, tret de Fermín, la resta puguin sortir en l'11 titular. Especial el partit per Dani Olmo. Recorda quan va sortir de la cantera del Barça, no va anar a països d'aquests, a la Premier... No, no, no, se'n va anar a Croàcia, i va estar 6 anys allà, abans d'anar a la Bundesliga. Té un record interessant, important d'allà. De fet, ahir fins i tot va parlar a la roda de premsa prèvia en croat.
5: Sí, sí, ens va impressionar.
6: I molt bé, va parlar de les seves anècdotes. Fins i tot va parlar també de que ell manté i dona un tant per cent del seu sou precisament a ciutats i a clubs per la reconstrucció de Croàcia després de la guerra, és a dir, té una vinculació. Fins i tot es va parlar que li van proposar el fet de jugar amb Croàcia com a internacional, i va dir que no, que jugaria amb Espanya, i de tot plegat i d'aquesta tornada a Croàcia en va parlar, com dic, ahir en sala de premsa.
7: Un país doncs que m'ha donat tot o quasi tot el que tinc, ara que m'ha ajudat a créixer com a futbolista, com a persona, i tenir l'oportunitat ara de tornar i de jugar un partit doncs, amb la meva selecció contra Croàcia aquí, encara que no sigui a Zagreb, que és on vaig viure i sigui a Split, segueix sent molt, molt emocionant.
6: Com dic, Olmo en principi hauria de ser titular. També Cubarsí, que va descansar en el partit contra la República Txeca, ni tan sols va entrar la convocatòria. També Rodri i Pedri, i Lamín, que tot i que ha jugat tots els partits, ho ha fet estonetes, i pel que deia ahir en roda de premsa Luis de la Fuente, s'intueix que traurà el millor dels equips, i si ha de fer rotacions o descans, segurament serà de cara a la segona part. Això deia respecte al repartiment de minuts dels que són, diguéssim, més titulars a la selecció.
8: Nadie va a jugar 3 partidos, de 4 partidos nadie va a jugar más normalmente de 270 minutos, que sería jugar 3 partidos de 4. Lamín ha jugado 2 de 3, todos, Laporte ha jugado 2 partidos, etcétera, etcétera. Pues minuto arriba, minuto abajo han jugado de 3, 2 partidos. Y van a jugar, pues la mayoría van a jugar en 3 de 4 partidos.
6: Doncs ja veurem els minuts que té cadascun dels jugadors. El més important és que tornin
5: sans i estalvis, sobretot,
6: i sense
5: sobretot,
6: cap mena de problema. A part d'aquest, recordem a la mateixa hora l'Anglaterra, la República Txeca amb Gordon. També a les 7, una miqueta abans, tenim partit d'Espanya-Romania classificatori per l'Europeu Sots 21 amb Bernal i Xavi Espart, i també per l'Europeu Sots 21, una mica abans, a 6:45, el Dinamarca-Bèlgica, en aquest cas amb Visibu. Per tant, tots ells tenen els últims partits i ja a partir de demà a Barcelona.
5: Cap a casa, doncs uns quants encara de jugadors han de jugar en aquestes darreres hores. I estarem pendents. Gràcies.
6: Fins
5: bona
6: ara.
5: Tarda. Parlava el Josep dels jugadors del Barça que tenen partits internacionals. També avui hi ha la Lliga de les Nacions, una Escòcia-Eslovènia amb el defensa de l'espanyol Derkusic, el jugador eslové. A l'espera dels internacionals, doncs, els equips catalans, com dèiem, comencen a preparar la tornada a la Lliga aquest cap de setmana, i l'espanyol precisament obrirà jornada aquest mateix divendres, dia 9, a Màlaga. N'ha parlat en roda de premsa el defensa Omar El Hilali fa una estona. Dani Esclusa, bona tarda.
9: Bona tarda, Marga. Sí, és un partit molt important aquest que deies contra el Màlaga pel conjunt perico, perquè recordem bé de dues derrotes consecutives just abans de l'aturada de seleccions, sobretot una última molt dura a casa, 1-3 davant l'Elx, coer en aquell moment i amb un jugador menys des del minut 6 de la primera part. Un partit que va encendre les primeres alarmes importants de la temporada i que amenacen destruir un projecte al qual defensava avui el lateral dret de l'espanyol Omar El Hilali.
10: Nosotros siempre hemos estado al lado del proyecto, al lado del entrenador, al lado de todo el mundo. Somos, creo que, un equipo, creo que de estos años, el mejor vestuario que he tenido. Y bueno, tenemos muchas ganas de revertir la situación. El fútbol ganando un partido te cambia todo por completo. Ganas el viernes y bueno, luego lo que ha pasado, la gente ya se olvida un poquito. Pero ya te digo, nosotros enfocados en el partido a partido, el día a día, y a partir de ahí ganar el Málaga, que creo que nos irá muy bien.
9: Doncs, sens dubte, només una victòria a Màlaga rebaixaria una mica aquest estat de tensió en el que es troba actualment el conjunt blanc i blau i donaria una mica d'aire a un qüestionat Manolo González, sobre el qual ha parlat també Omar.
10: Lo he visto como siempre, con muchas ganas, con mucha caña, que mete mucha caña. Y bueno, como te he dicho, con ganas tanto él como nosotros de revertir la situación, de ganar este viernes, y a partir de ahí, bueno, seguro que ganando todo cambia.
9: Doncs Manolo González, que prepara ja el partit a la ciutat esportiva Dani Jarque amb gairebé tots els seus efectius. Falten encara un parell de jugadors que es troben concentrats amb les seves seleccions. Marga, com has dit, el central Banyat Darkušić, que juga avui amb Eslovènia contra Escòcia, i també el davanter centre Roberto Fernández, que està convocat pel partit d'avui de la selecció espanyola Split contra Croàcia.
5: Doncs també esperant internacionals. Gràcies, bona tarda.
9: Bona tarda.
5: Encara en futbol, notícies d'internacionals, en aquest cas a femení, perquè Cata Coll no viatjarà als Estats Units amb la selecció espanyola per disputar dos partits amistosos els dies 10 i 14 d'aquest mes d'octubre, preparatoris pel Mundial de Brasil 2027. Ha hagut de deixar la concentració de la selecció espanyola després de l'entrenament d'aquest matí per problemes al quàdriceps. Veurem què és el que té la jugadora del Barça. També Clàudia Pina té molèsties. De moment doncs no m'han donat de veurem si torna o no torna, però Cata Coll no viatjarà. I encara un apunt futbolístic, perquè Leo Messi s'acomiada aquesta propera matinada definitivament de la selecció argentina després de més de 20 anys i amb un Mundial, el de Qatar 2022, les Copes Amèrica 2021 i 2024 i la finalíssima de 2022, a més del subcampionat en aquest darrer Mundial, a la final que va guanyar Espanya aquest passat estiu al seu palmarès. L'exjugador del Barça, de 39 anys, va anunciar la seva retirada de la selecció el passat 31 d'agost, més de 20 anys després del seu debut al 2005. Ho farà en un partit amistós davant la selecció africana de Benín, on la capità de la selecció argentina serà homenatjat tant per l'afició com la federació i alguns dels seus companys que van guanyar amb ell el Mundial de Qatar. El darrer partit de Messi amb Argentina serà el 208 de la seva carrera, que continuarà de moment al seu actual club, l'Inter de Miami. I partit històric, ja entrem en el poliesportiu, avui a Fontejau, perquè l'actual bàsquet Girona debuta en competició europea, concretament a la Copa d'Europa de la FIBA, la quarta competició continental, i ho fa 18 anys després de l'últim partit del Balbi, llavors equip de la ciutat a Europa. Anem a Girona. Josep Guardiola.
11: El passat 27 de setembre va fer 37 anys que l'aleshores Balbi Girona va visitar una petita localitat de Luxemburg anomenada Contern per disputar-hi una eliminatòria de la Copa Cora, que aquella era l'estrena del conjunt gironí en competicions continentals quan el Balbi vivia tot just la seva segona temporada a la Lliga ACB. Anys més tard, el 2008, el conjunt gironí es va acomiadar d'Europa jugant la final a 4 de l'Ulep Cup i la final davant de la penya, que va perdre. Aquesta va ser l'última vegada que es va jugar a tancar, i després de 14 anys s'ha recuperat una Lliga ACB que ara el bàsquet Girona tornarà a convertir a nivell internacional. I és que avui al vespre, a 7:45, Fontejau rebrà la visita del Dinamo de Cucarest, el primer partit de la fase de grups d'aquesta nova FIBA Eurocup. Partit històric de nou a Fontejau, ho explica el tècnic Moncho Fernández.
12: Data històrica, primera vegada que aquest club juga una competició europea, per tant hem d'afrontar el partit coneixent que és un partit molt important, és un partit especial, és una data històrica, serem part de la història d'aquest club i hem de trobar la energia física i mental que el partit demanarà, perquè jugarem contra un equip campió moltes vegades de la Lliga Romana, una lliga que està pujant fort.
11: El Dinamo de Bucarest, com explica el tècnic, es presenta com un dels equips destacats de la Lliga Romanesa, l'encontre que obrirà la competició continental a 7:45. Per cert, ahir el conjunt gironí va anunciar que Maxi Felerup va passar pel quiròfan per arranjar els seus problemes físics en el turmell dret. La recuperació durarà uns quants mesos.
5: Gràcies. I precisament el Joventut, darrer equip que va jugar contra el Girona en competició europea l'any 2008, té avui també partit europeu. Rep aquest vespre el Benei Herzliya Israelià a Badalona en la primera jornada de la Champions. Àlex Carazo, bona tarda.
13: Bona tarda. En el que serà el primer partit del Joventut de Badalona davant de la seva afició aquesta temporada, després de, recordem, l'ajornament del duel de dissabte davant del Morabanc Andorra, que per cert ja té data, serà el proper 14 d'octubre. El primer, per tant, després després de guanyar la Supercopa d'Espanya, aquest partit on arrenca el camí de la penya en aquesta Champions, amb l'espina de la passada temporada on van caure els quarts de final i no van poder disputar la final a 4 que es jugava a l'Olímpic de Badalona. El jugador verd i negre, Isaac Nogués, parla sobre el repte de l'equip.
14: Bueno, l'Ante i el Ricky ens han estat explicant els objectius. Crec que no fa falta explicar-lo, que tothom vol el mateix una mica. Amb el que va passar l'any passat, que la penya es va quedar a un pas, no, de poder jugar la final fora aquí. I bueno, una mica l'objectiu està en la mateixa línia. Guanyar tots els partits possibles, tant a casa com fora de casa, i donar una bona imatge.
13: Els capitans deixen ben clar què ha adoptat la penya. El primer rival, el Benei Erzliya israelià, en el duel que es disputa aquest vespre a l'Olímpic a partir de 9:15, on Dani Miret no podrà comptar ni amb Crac ni amb Tomic, que segueixen fora per lesió.
5: Gràcies, bona tarda.
13: Bona tarda.
5: I més competició europea, en aquest cas s'handbol, on el Granollers rep avui el Busau de Romania, partit de la segona jornada de la Lliga Europa, que arriba després de la derrota inaugural a Alemanya contra el Flensburg. Precisament el tècnic Antoni Rama parlava a la prèvia de la diferència entre aquests dos rivals.
15: El Busau és un equip diferent, és un equip que defensivament molt dur, amb jugadors que després en atac també són molt incisius, un jugador com Birbauskas que desenvolupa tot el seu joc a través de, doncs, del seu 1 contra 1 i de com manega tot l'equip. És un equip, penso que, incòmode per defensar i que ens costarà molt.
5: El partit es disputarà al Pavelló Olímpic de Granollers, una ciutat que ha patit de valent en els darrers episodis de pluges torrencials. Rama diu que l'equip ho ha portat bé.
15: Bueno, la veritat és que l'equip és molt, en aquest sentit s'adapta molt ràpid, és molt resilient i bueno, s'han hagut de moure els entrenaments tant el diumenge com el dilluns per intentar buscar, doncs, poder complir normatives i que tot fos millor. I bé, tret d'això, no? Penso que l'equip està focalitzat amb el que toca i això no el descentra. Preparats per un partit molt important i per tornar, doncs, amb aquesta competició europea a casa.
5: El partit entre l'handbol Granollers i el Buzau romanès començarà a 9:15 d'aquest vespre. I en waterpolo, qui juga avui a Europa és el Club Natació Sabadell, que visita la piscina del Jadran de Montenegro a 6:45 de la tarda en partit de la primera jornada de la primera fase de la Champions. I continua, mentretant, disputant-se a Asunción, a Paraguai, el Mundial Femení d'Hockey Patins, on la selecció espanyola, amb força representació catalana i que defensa títol, ha derrotat en les darreres hores Xile per 2-3 després de debutar amb un clap 8-0 sobre França. Avui jugarà contra Argentina, amb qui està empatat al capdamunt de la classificació amb 6 punts i, per tant, és un partit important. Recordem que 7 de les 10 catalanes i el seleccionador Sergi Macià són catalans en aquest Mundial Femení d'Hockey Patins. L'equip defensa títol, com també ho farà a partir del dia 12 la selecció espanyola masculina. És tot pel que fa als esports. Bona tarda.

0: Carles Puigdemont, más cerca de volver a España, lo haría sin orden de detención ya sobre él y sin pisar la cárcel tras 9 años huido de la justicia. Son las 2, la 1 en Canarias.
1: Mediodía en Radio Nacional. Carlos Núñez.
0: El independentismo se anota una victoria después de provocar al gobierno la derrota que ha desembocado en el adelanto electoral, el no a los decretos de vivienda. Vamos por partes. El expresidente catalán, líder de Junts, comparece a las 6 de la tarde después de que el Tribunal Constitucional haya avalado amnistiar el delito de malversación que pesa sobre el dirigente del procés. El Supremo ha levantado las órdenes de detención. Gemma Alfaro, buenas tardes.
2: Buenas tardes. Sí, sin esperar siquiera recibir la sentencia, el juez Llarena casi de forma inmediata la decisión del Constitucional de aplicar la amnistía al delito de malversación en el caso de Dolors Bassa ha levantado las órdenes de detención de Carles Puigdemont y los otros dos huidos, Toni Comín y Lluís Puig. Aunque no entra en el fondo, recuerda el auto del instructor que la coincidencia de los hechos y la cuestión jurídica que se ha dirimido en el Tribunal de Garantías hace que las cautelares impuestas no tengan sentido, así que considera que debe levantar las órdenes de detención, aunque todavía no les aplica como tal la amnistía. Habrá que esperar a que el Constitucional remita la sentencia con el voto particular de los 5 magistrados conservadores para que el Supremo lo estudie. El texto que avala el perdón para el delito de malversación ha sido elaborado por el presidente del Tribunal de Garantías. Considera que se han vulnerado sus derechos, los derechos de los condenados por el procés y los huidos, puesto que se hizo, dice, la excepción a la, de la norma a una regla, es decir, vieron de la excepción una regla, hacer al ver enriquecimiento propio en el procés. Por eso ordena al Supremo dictar una nueva sentencia que aplique la amnistía al delito de malversación, y aunque se refiere en concreto a la exconsejera Bassa, sería la misma doctrina para el resto de condenados, Junqueras, Turull y Romeva, y para los huidos.
0: Iremos desgranando y explicando bien las consecuencias de alto voltaje de esta información, consecuencias jurídicas, también políticas. Esta tarde puede despejarse la duda acerca de cuándo volverá Carles Puigdemont. Rosa Perarnau, buenas tardes.
3: Buenas tardes, Carlos.
0: A las 6 se ha convocado a los medios en Waterloo.
3: Sí, veremos si anuncia fecha de regreso su abogado, González Boye. Nos hablaba aquí en mediodía de la celeridad con la que ha actuado el Supremo y dice que en lo más inmediato Puigdemont no tiene prevista la vuelta.
4: No va a hacerlo mientras el Tribunal Supremo no le aplique la amnistía. Una cosa es levantar las órdenes de detención y otra muy distinta es aplicarle la amnistía.
0: Esa decisión de Llarena de levantar la orden de detención ha llegado justo cuando en Moncloa empezaba la rueda de prensa de Pedro Sánchez tras Consejo de Ministros que ha aprobado los 2 decretos de vivienda que el viernes tumbó el Pleno con los votos de Junts y de los que les vamos a hablar a partir de 12:30. El presidente celebra la decisión del Constitucional porque dice, Sandra Gallardo, buenas tardes, ayuda a la sociedad catalana.
5: Buenas tardes, y ha sido de hecho la primera pregunta de la rueda de prensa. Pedro Sánchez respeta la decisión del Constitucional y después la del juez Llarena, dando vía libre a ese regreso de Puigdemont, algo que para el presidente es una buena noticia porque contribuye también a la convivencia y a pasar página del procés.
6: Celebrar el que con ello pues también ayudamos a la sociedad catalana a mirar hacia adelante, aprender de los errores que se cometieron y mucho, por parte de muchos de los actores que entonces lideraban esa institución y la que yo me honro hoy en presidir, y efectivamente seguir mirando hacia adelante y avanzar.
5: Se cierra un círculo en una legislatura que arrancó con la aprobación de la amnistía y que termina con su aplicación definitiva. Sánchez reivindica haber dado ese paso en Cataluña. Debíamos solucionar desde la política un problema político, ha dicho. Lo que no habrá ya es una reunión con Puigdemont. Dice que no tiene sentido, no lo contempla en tiempo electoral verse con ningún candidato, pero que eso no impide tener interlocución con Junts, con quien tras el no a los decretos de vivienda constata muchas diferencias ideológicas.
0: Junts y el independentismo están celebrándolo como una gran victoria. Laura Herrera, buenas tardes.
3: Buenas tardes, sí, euforia y emoción en Junts, una victoria del independentismo de Junts, dicen, y de Carles Puigdemont. Jordi Turull és el secretari general.
7: Avui és una gran victòria, és una esmena a la totalitat, a por ellos y a toda
3: una enmienda a la totalidad, dice, a la por ellos y a toda la represión que el Estado ha perpetrado contra el independentismo. La amnistía, deja claro Turull, no es el perdón ni supone dar carpetazo a la independencia de Cataluña. También ha habido reacción de Esquerra. Su líder, Oriol Junqueras, satisfecho con la posibilidad que Puigdemont pueda volver, también que él, inhabilitado para ejercer un cargo público al amnistiarse la malversación, también podrá presentarse a unas elecciones. La decisión del Constitucional, asegura Junqueras, supone el principio del final de la repressió.
8: Avui podem dir que avancem des de la repressió a la política.
3: Avanzamos desde la represión a la política, desde los tribunales a las urnas y estamos, dice, muy satisfechos. Coincido con Junts que el origen del conflicto no se ha resuelto y que ahora sí debe abordarse desde el terreno de la política.
0: Política y justicia siguen entrelazados en esta precampaña electoral. Lo hemos contado, el PP, que lidera la acusación popular con el caso Leire Díez, pide a la Audiencia Nacional que impute al PSOE por pagar los gastos de esa supuesta trama para torpedear investigaciones que afectan al gobierno o al partido. David Fernández, buenas tardes.
9: Hola, buenas tardes. Y el día después de la convocatoria de elecciones, el PP pide la imputación del PSOE por cohecho, malversación, tráfico de influencias, blanqueo de capitales y financiación ilegal. La portavoz popular Esther Muñoz cree que se cumplen todos los requisitos para que se le cite como investigado.
10: Todo nos lleva a que el Partido Socialista sea imputado e investigado en el marco de la investigación de las cloacas. Y por eso el Partido Popular, en tanto acusación particular, lleva esto ante el juez de la Audiencia Nacional.
9: En el escrito denuncian el amplio catálogo de actuaciones delictivas puestas en marcha por la dirección del PSOE mediante una organización criminal liderada presuntamente por Santos Cerdán. Fuentes populares consideran de cajón que el PSOE acabará siendo imputado. Los plazos, dicen, dependerán del juez, pero entienden que querrá escuchar antes a la Fiscalía Anticorrupción.
0: Y este martes han seguido engordando la polémica por las dudas que Vox y Isabel Díaz Ayuso han sembrado sobre el voto por correo en las elecciones del 29 de noviembre.
11: La presidenta madrileña, que ayer pidió evitarlo a toda costa, hoy insiste en que hay que votar en urna y ha pasado al ataque contra Pedro Sánchez. Le señala como responsable de posibles irregularidades y pide a la gente que no confíe.
12: Que tenga en cuenta que tenemos al frente del gobierno al hombre más trilero, más tramposo que hemos tenido en democracia, que no respeta ni las urnas de cartón de su propio partido político.
11: Y la respuesta de Pedro Sánchez.
6: Y resulta que ahora pues se pone en cuestión por parte de aquellos que dicen tener, en fin, todas las garantías y todas las certezas de que van a ganar las elecciones.
0: Por cierto,
6: a lo mejor no lo ven tan evidente.
0: Desde hoy ya se puede solicitar el voto en las oficinas de correos o en su página web. Se puede hacer hasta el 19 de noviembre. Y a los pies de esa convocatoria, en este caso de huelga general, después de que ayer Comisiones y UGT recogieran el guante del sindicato de inquilinas.
11: Aún no hay fecha, pero será antes de que empiece la campaña electoral el 13 de noviembre. La patronal, en un comunicado, rechaza la convocatoria. Dice que es una huelga política que no tiene justificación laboral. Josep Sánchez Libre, presidente de la patronal Foment del Treball.
13: Inoportuna, inadmisible e intolerable porque lesionan gravemente los intereses de los trabajadores y de los empresarios en un contexto de gran incertidumbre económica.
0: Y los que están ya en la calle, Rosa, son los franceses.
11: Sí, en marcha manifestaciones de estudiantes y profesores en varias ciudades, de nuevo con cargas policiales. Llevan así dos semanas en las que ha habido cientos de heridos, algunos de ellos de gravedad.
0: La protesta de París empieza justo a esta hora. Antonio Delgado, corresponsal en la Plaza de la República. Ambiente, buenas tardes.
14: Buenas tardes, hay miles de estudiantes ya a esta hora aquí en esta simbólica plaza de París, con muchas banderas sindicales, pero sobre todo hay pancartas improvisadas que llevan adolescentes quejándose del mal estado de las aulas, de sus liceos, de la falta de profesores. Ioannis nos decía hace unos minutos que pasó el curso pasado entero sin profesor de matemáticas.
15: Les profs qui sont pas là de toute l'année, par exemple l'année dernière, j'ai pas eu de prof de maths de toute l'année alors que j'avais le bac de maths.
16: La violencia es aussi parce que les gens ils en ont marre, ça fait plusieurs années qu'ils revendiquent, sont pas entendus.
14: Si hay violencia es porque la gente está harta, es la única forma de que nos tomen en serio, razona Elina. Rodeando la plaza, numerosas furgonetas de la policía. A esta hora la situación en París es de calma, pero el ambiente es enrarecido después de esos incidentes que mencionabas. Ayer un alumno de 15 años perdió una mano por la explosión de una granada policial. Vemos muchos chicos que hoy están por primera vez en una manifestación, algunos acompañados de sus padres o de profesores. Acto grande en la revuelta de estudiantes que desde hace dos semanas sacude Francia.
0: Y precisamente en Francia, el segundo banco francés ha comprado el 7% del Sabadell, 1.200 millones de euros, y la entidad catalana sube en la bolsa. David Martínez, buenas tardes.
17: Buenas tardes, el Sabadell sube un 3% en la bolsa española y contribuye a impulsar al selectivo español. El IBEX 35 suma casi un 1% y se acerca a los 19.500 puntos. El resto de bolsas europeas cotizan en verde con alzas similares, sin quitar la vista de las tensiones en los bonos de las principales potencias mundiales. Wall Street apunta hoy a una apertura en verde, cerca de máximos históricos, y con ligero respiro en el petróleo. El Brent cae hasta los $98 por barril.
0: Y ahora sí, Carlos Alcaraz ha vuelto después de 8 meses a levantar un título. Alex Pita, ¿qué tal?
18: ¿Qué tal? Buenas tardes. Es la gran noticia de la mañana. Alcaraz ha vuelto a levantar un trofeo después de, como decías, casi 8 meses y cierra una gran semana en Japón. Ha vencido en 2 sets a Legueca, 7-6 y 6-4. Es su séptimo título en el circuito ATP, tercero de esta temporada, el día en el que el número uno del tenis, Jannik Sinner, anuncia que no competirá más en lo que queda de año. Molestia en su rodilla derecha le hacen parar, dejará de sumar 3.000 puntos, así que Alexander Zverev será el nuevo número uno del mundo. Hoy juega España, Carlos Espíe es el descartado por De La Fuente y Jon Rahm anuncia que no vendrá al Open de España.
0: Pues hoy muy emocionante, ampliamos esos deportes a partir de las 2:30 con el resto de la actualidad. Les dejamos ahora con la información territorial aquí en Mediodía.
1: Adició Migdia, Radio Nacional, Radio 5, Radio 4. Elena Pérez.
3: Molt bona tarda. El jutge del Tribunal Suprem, Pablo Llarena, ha deixat sense efecte l'ordre de detenció de l'expresident Carles Puigdemont i els exconsellers Toni Comín i Lluís Puig, després de conèixer la decisió del Tribunal Constitucional d'amnistiar el delicte de malversació als líders del procés. Això a la pràctica vol dir que els tres poden tornar quan vulguin, però tot això té matisos que de seguida explicarem amb la Núria Alcalà. Puigdemont ha anunciat una compareixença a les 6 de la tarda des de Waterloo, sí que han parlat ja el secretari general de Junts, Jordi Turull, i el president d'Esquerra, Oriol Junqueras. Tots dos, recordem, van estar a la presó precisament pel procés.
8: Avui el que ha passat segurament és que ajuda a que la política i la resolució del conflicte polític surti dels jutjats i torni a la política.
19: Vol dir que el poder que durant aquests anys han tingut els tribunals per sobre de la política torni a les mans de la ciutadania.
3: El govern català veu amb bons ulls la decisió del Tribunal Constitucional. Sílvia Paneque n'és la portaveu.
20: Catalunya avança, com ha dit també moltes vegades el president. Finalment, això no és un final, és l'inici d'una etapa de normalitat.
3: Salutacions del José Gil a la realització, l'Helena Ramos i l'Adriana Llacall a les vies de so i l'Eric Sobrevia a la producció. Ara, la informació de serveis. Pendents avui d'un nou episodi de pluges, aquest dimarts a Catalunya, que comportarà xàfecs dispersos que s'aniran desplaçant pel territori durant la tarda. Quines zones seran les més afectades? Aimet, Noelia García.
21: A Catalunya continua el temps inestable amb precipitacions. Durant aquesta tarda s'esperen ruixats i tempestes de forma generalitzada. Molta atenció a zones del litoral, prelitoral i Pirineu de Lleida, zones amb pluges que podran ser fortes i persistents i acumular més de 30 litres per metre quadrat durant una hora. No es descarta també calamarsa i fortes ventades. Les temperatures marcaran màximes de 25 graus a Barcelona i a Tarragona i 27 graus a Girona i a Lleida.
3: I com se circula a aquesta hora? Servei Català de Trànsit, Adrià García, bona tarda.
22: Bona tarda. A hores d'ara encara es mantenen diverses afectacions a la xarxa viària per les inundacions i les esllavissades provocades per l'últim episodi de pluges. Actualment continuen tallades la C14-15C a la Roca del Vallès i la C352 al túnel situat entre les Franqueses del Vallès i Canovelles. També hi ha incidències a la GI-682 entre Tossa de Mar i Sant Feliu de Guíxols. I pel que fa a la resta d'incidències viàries, hi ha un carril tallat a l'A7 a Vilaseca en sentit Tarragona per l'accident d'un camió. També, finalment, també cal destacar trams intermitents de lentitud a les dues rondes de Barcelona en els dos sentits de la marxa. I de moment, això seria tot. Molt bona tarda.
1: Edició migdia. Elena Pérez.
3: Ho dèiem, en començar, el Tribunal Suprem aixeca l'ordre de detenció nacional vigent contra Carles Puigdemont, Toni Comín i Lluís Puig, després de conèixer la decisió del Tribunal Constitucional que avui ha acordat amnistiar el delicte de malversació als líders del procés. Núria Alcalà, bona tarda.
23: Bona tarda. L'instructor de la causa del procés ha volgut deixar clar que aquesta decisió no implica que s'hagi d'amnistiar automàticament a Puigdemont, Comín i Puig, ni que s'extingeixi la seva responsabilitat penal. Pablo Llarena recorda que encara no es coneix la sentència íntegra del Constitucional i, per tant, no es pot avançar a l'abast de la seva decisió en aquests tres casos. Tot i així, remarca que la coincidència substancial dels fets i de la qüestió jurídica fa que les ordres de detenció ja no tinguin sentit. Per això, de moment, ha ordenat deixar-la sense efecte i restablir la llibertat total de moviment del líder de Junts.
3: Com dèiem, Núria, aquesta és la conseqüència més immediata després del ple del Tribunal Constitucional, que considera plenament amnistiable el delicte de malversació.
23: Sí, sense sorpreses, el ple del Constitucional ha votat el dictamen del president del Tribunal, Cándido Conde Pumpido, en relació al recurs d'empara de l'exconsellera Dolors Bassa, a qui el Suprem no va aplicar l'amnistia. La ponència ha quedat finalment avalada amb 7 vots a favor dels magistrats progressistes i els 5 en contra del sector conservador. En l'esborrany que coneixíem fa uns dies, Conde Pumpido instava el Suprem a aplicar la voluntat del legislador i no fer una interpretació votació extensiva de la llei d'amnistia, defensava així l'aplicació preferent i urgent de la norma. El propi president Condi Pompidou ja ha dit públicament que la ponència crea doctrina i, per tant, serà extrapolable a tots els líders del procés. La publicació de la sentència definitiva del Constitucional, això sí, trigarà encara uns dies. Serà llavors quan el Suprem té previst respectar aquest criteri i fer-lo extensió a tots els condemnats del procés sense que el Tribunal de Garanties es pronunciï sobre els seus casos particulars.
2: Gràcies, Núria. Ja tenim reaccions a aquesta decisió. Fa uns minuts ha comparegut en roda de premsa el secretari general de Junts, Jordi Turull. Allà ha estat l'Helena García. Endavant, Helena.
4: Una victòria absoluta a l'Estat, amb el que va preparat ja per celebrar-la. Junts agita el triomf de l'independentisme i de Puigdemont.
8: És una gran victòria, és una esmena a la totalitat, a por ellos i a tota la repressió de l'Estat que ha perpetrat contra l'independentisme.
4: Puigdemont es pronunciarà aquesta tarda a Waterloo, però Junts deixa meridià que l'expresident no torna ja.
8: I és una gran victòria del president Puigdemont, no del president de Junts, del president legítim de Catalunya que va ser tret pel 155. Nosaltres no farem politiqueria ni farem partidisme amb aquest tema. Ens mereix massa respecte a la institució de la presidència de la Generalitat com per fer-ne partidisme.
4: Puigdemont espera que el Suprem tanqui el seu expedient. La seva defensa entén que la maniobra de Llarena en aixecar l'ordre de detenció no implica l'aplicació de l'oblit penal. I Puigdemont tornarà amb el seu efecte integral. Malgrat la detonació electoral de Sánchez, ell dirà, assenyala Turull, si és o no en campanya electoral.
2: Esquerra Republicana també celebra la sentència del Tribunal Constitucional i el seu president, Oriol Junqueras, assegura que ara és el moment que torni la política després d'anys, diuen, de repressió judicial. Toni Conde.
5: Junqueras ha afirmat que l'aplicació de l'amnistia no implica que s'acabi el conflicte polític entre Catalunya i l'Estat, però sí que resol les conseqüències de la repressió. Ha remarcat que Carles Puigdemont ha de poder tornar i que ell s'ha de poder presentar a les eleccions i que gràcies a la sentència es passa de la repressió i els tribunals a la política i les urnes.
19: Avui podem dir clarament que hem arribat al principi del final d'un llarguíssim procés que mai hagués hagut d'existir. Avui podem dir que avancem des de la repressió a la política, des dels tribunals a les urnes, i ens en sentim molt satisfet.
5: Junqueras ha reivindicat la tasca política del seu partit per aconseguir aquesta llei d'amnistia i ha assegurat que ara toca que la ciutadania de Catalunya decideixi el seu futur i no els tribunals.
2: El president de la Generalitat també ha celebrat la decisió del Constitucional. En un missatge a X, Salvador Illa ha sentenciat que el temps ha donat la raó al govern i que Catalunya avança. El també primer secretari del PSC ha presidit avui l'executiva extraordinària dels socialistes per proposar al ministre Jordi Hereu com a cap de llista per Barcelona a les eleccions generals del 29 de novembre. Ell ha augurat que la democràcia vencerà els autoritaris a les urnes i ha culpabilitzat Junts de la convocatòria electoral anticipada.
7: Ara correspon als ciutadans decidir. No només qui ha de governar, també quin rumb vol seguir el nostre país. Si volem continuar avançant en drets, oportunitats i cohesió social, o si permetem que el bloqueig i els interessos particulars condicionin les decisions que afecten la majoria.
2: Aquest avançament electoral ha precipitat la caiguda de diversos compromisos que el govern tenia ja tancats amb els socis, especialment amb Esquerra Republicana de Catalunya. Qüestions com el finançament singular o part de la condonació del deute del Fla no podran tirar endavant. Per poder reprendre aquestes carpetes, l'executiu català crida a la ciutadania a votar, diuen, a favor de Catalunya a les urnes. Lorena Enns, bona tarda.
24: Bona tarda. Si ni nou model de finançament ni condonació del deute del Fla ni tampoc traspàs les competències en immigració són només alguns dels compromisos que el govern no podrà tirar endavant amb la convocatòria electoral. Són qüestions que requereixen d'una tramitació legislativa i que amb les Corts dissoltes ja no es poden dur a terme. L'executiu, però, no dona res per perdut i emplaça la ciutadania a votar a favor de Catalunya. Sílvia Paneque, portaveu.
25: És del tot necessari que ens assegurem que el govern que surti de les eleccions del 29 de novembre sigui un govern capaç de donar continuïtat precisament a allò que ja s'estava treballant i en alguns casos estava molt avançat.
24: Malgrat la paralització d'aquestes mesures, el govern assegura que hi ha altres que sí podran continuar el seu curs, com el traspàs a la R1, la línia orbital ferroviària o el Consorci de la Zona Franca. L'executiu confia que l'avançament electoral no erosionarà la legislatura catalana i manté el compromís de reprendre els compromisos paralitzats.
1: Edició migdia.
2: El Servei Meteorològic de Catalunya alerta d'un nou episodi de pluges aquest dimarts. A partir de la tarda i vespre és quan s'espera una nova tongada de ruixats que afectarà bona part del litoral i prelitoral català. De moment, però, Mireia Moreno es descarta l'enviament d'un missatge a Es Alert.
21: L'episodi es notarà a partir d'aquesta tarda i s'anirà movent de sud cap a nord, entrant pel Camp de Tarragona i les Terres de l'Ebre i passant pel litoral i prelitoral de Barcelona i les comarques de Girona. Imma Soler, Protecció Civil.
6: Recomanem que aquesta tarda i aquesta nit, davant de les pluges que poden haver-hi, doncs tothom estigui molt amatent d'aquelles activitats que tingui que fer a l'exterior, d'aquells desplaçaments que tingui que fer, mirar el radar meteorològic.
21: I abans no arribin les noves pluges, continuen les tasques de neteja a Granollers, Vilanova del Vallès i Montornès del Vallès, els municipis més afectats pels aiguats d'ahir. Xavier Masramon és responsable del sistema logístic de Protecció Civil.
9: No ho podrem retirar tot, està clar que sí, tenim feina per uns quants dies, però sí, intentar retirar doncs, aquells elements doncs, que puguin suposar doncs, un problema a l'hora de desaiguar en cas de noves pluges.
21: De moment es descarta enviar un SLR perquè el grau actual de perill és de 4 sobre 6, però l'episodi pot canviar. Per això es demana no abaixar la guàrdia i estar pendents de la seva evolució.
2: El sindicat de llogateres considera que els decrets d'habitatge aprovats aquest dimarts pel Consell de Ministres i que haurà d'aprovar la Diputació Permanent són de mínims i arriben tard. El seu portaveu, Enric Aragonès, explica que els seus objectius són molt més ambiciosos.
10: Nosaltres el que aspirem no és a suspendre temporalment alguns desnonaments, sinó a posar les condicions perquè baixin dràsticament el preu del lloguer, puguem tenir estabilitat en els contractes, puguem fer créixer massivament el parc d'habitatge públic i no amb aquests 800 pisos que només té la repetidament anunciada Casa 47. És a dir, que anem molt més enllà del que diguin aquests decrets.
2: I per això ha fet una crida a participar a la vaga general prevista aquesta tardor, tot plegat quan 11 dels 13 detinguts pels aldarulls derivats de la manifestació per l'habitatge d'aquest dilluns és previst que passin a disposició judicial aquest dilluns acusats de desordres i també atemptat a l'autoritat. Un d'ells ja està a l'espera de ser citat pel jutjat i, de l'altra banda, l'única menor detinguda ja va quedar allà en llibertat. A banda, una trentena d'agents de la Brimo van resultar ferits. I una altra qüestió de tribunals. El Superior de Justícia de Catalunya acaba de suspendre l'execució de la pena de 2 anys de presó de Laura Borràs. Maria Huguet.
11: L'expresidenta del Parlament, recordem, va ser condemnada per adjudicar contractes a dit quan dirigia la Institució de les Lletres Catalanes, una pena que li quedava pendent després d'obtenir l'índult parcial. Doncs bé, el tribunal li suspèn l'ingrés a presó amb la condició que segueixi un curs per prevenir la corrupció i que no torni a delinquir.
2: I avui, segon dia del judici per la mort de la Carla, la jove gironina de 26 anys, presumptament assassinada per la seva exparella. La jornada ha estat marcada per la declaració dels Mossos, que han explicat com l'acusat va reconèixer els fets poques hores després del crim.
12: Avui ha declarat el primer agent a qui l'acusat va explicar el crim aquella mateixa tarda al replà del pis. Inicialment li va dir que havia trobat la víctima morta, però poc després va confessar els fets.
13: El va explicando toda la historia y al momento empieza a decir frases inconexas. Yo no quería que le pasara nada, la até con los cordones, tengo una tarjeta que me llevé en casa, diferentes frases que a mí me hacen pensar que puede ser autor de los hechos.
12: Segons aquest agent dels Mossos d'Esquadra, l'acusat va reconèixer estar enfadat amb la Carla perquè no el volia com a parella i perquè considerava que s'aprofitava d'ell. Durant la sessió també ha declarat el cap de la unitat d'investigació. Ha assegurat que durant la reconstrucció dels fets, l'acusat va reconèixer haver-la agredit.
13: Bueno, al principio decía que no, pero... Claro, le decíamos, vale, entonces explica cómo es que no tiene la camisa, no, es que le quité la camisa para taparle los ojos. Entonces al principio daba como evasivas hasta que al final dijo que sí, que le había acariciado los pechos.
12: Aquesta tarda declararan els perits i els forenses i demà serà el torn de l'acusat.
2: Gràcies, Emma Esteve. Connectar els joves i les persones grans, compartir i acompanyar són els objectius de la campanya Grans Lovers, que des de fa 12 anys organitza la Creu Roja de Catalunya. L'entitat vol mobilitzar la gent jove perquè comparteixin el seu temps amb les persones grans. Marga Esparza.
26: Per la Paloma, les estones que passa amb el Samuel són molt importants. Un temps que permet lluitar contra la soledat no desitjada.
27: Per a tu què significa la companyia?
28: Tu ets la meva companyia.
26: Comparteixen experiències, fan activitats i també intercanvien gustos musicals.
29: Ara quina cançó recomanaries tu?
30: Jo, la Chica Yeye. Tu no te
29: quieres enterar. La Chica Yeye. I no sé qui la canta. Però sé quina és.
31: I quina cançó més recomanes tu, maca?
32: Más cara de Batial. Otros te lo pongo en la...
26: La Sara i la Maria volen deixar un missatge.
29: No només hem compartit música.
31: Hem compartit moments. Nos doneu vida als joves.
29: D'aquesta manera combatim...
31: La soledat no volguda. Uau! No te quieres enterar. Yeah, yeah, que te quiero de verdad.
26: Una campanya que vol implicar els joves perquè destinin part del seu temps a acompanyar les persones grans que estan soles.
2: Una gran iniciativa de Creu Roja. Més coses. Salut recomana evitar el contacte amb ratpenats com a mesura de prevenció de la ràbia. Des de 2025 s'han reportat 148 atacs per animals diversos, 86 dels quals per ratpenats. Enguany, el 67% de les exposicions notificades ha requerit Anna Banyeres actuació davant la possibilitat de contagi.
0: Catalunya cada vegada compta amb més ratpenats i de retruc hi ha més contacte, el que augmenta la probabilitat que n'hi hagi algun d'infectat de la ràbia, i atès que han augmentat les notificacions d'agressions, tant a casa nostra com de casos de viatgers a països on la ràbia és endèmica, Salut demana evitar-ne el contacte perquè si hi ha infecció és mortal en tots els casos i no hi ha tractament. Jacobo Mendioroz, subdirector general de Vigilància Epidemiològica.
3: Ens trobem molt sovint que per un risc hipotètic molt baix, però amb conseqüències greus, doncs les persones, diguem-ne, s'apropen, toquen, agafen, no?, aquests animals salvatges, i bueno, pensem que la nostra recomanació ha de ser evitar-lo al màxim.
0: En cas de mossegada, llapada o esgarrapada d'un ratpenat, cal notificar-ho i iniciar el tractament preventiu perquè el virus de la ràbia és a la saliva.
2: En un context de rècord de turistes aquest estiu a Catalunya, més de 14 milions entre gener o agost, també s'ha disparat la despesa d'aquests visitants per sobre del 8% fins a superar els 9.400 milions d'euros segons les dades de Pimec Turisme. La despesa diària mitjana s'ha enfilat al juny fins a xifra rècord de 267 euros per persona i el preu de l'habitació ha pujat fins als 155 euros amb increment del 25% a les Terres de l'Ebre per l'efecte de l'eclipsi, segons el vicepresident de Pimec Turisme, Daniel Braser.
4: Terres de l'Ebre creiem que també pot ser degut a, doncs, a l'efecte eclipsi. Molta gent s'ha desplaçat i ha conegut Terres de l'Ebre molt com a conseqüència de l'eclipsi.
2: I passat l'estiu, toca pensar en la temporada d'esquí. En aquest sentit, Ferrocarrils de la Generalitat oferta 300 places de llocs com pisters, administratius, informadors o personal de remuntadors. Tot mentre les estacions es posen a punt per la nova temporada que, si tot va bé, començarà per la Puríssima Llei de Joana Cendra.
8: Pirineus 365, la marca de Ferrocarrils per les pistes d'esquí, oferta 300 llocs de feina, a banda d'altres 900 vinculats a les pròpies estacions. Carles Ruiz, president de Ferrocarrils, confia poder obrir durant el pont de la Puríssima amb neu garantida.
14: Apunta a que tindrem neu. Nosaltres també estem fent un esforç molt important. Aquest estiu hem aprofitat per fer una inversió molt important a totes les estacions per garantir també més innovació, més capacitat de produir neu.
8: En aquest sentit, una de les estacions que més inversió ha fet ha estat Boitaull, amb una nova bassa i ampliació de reserves. La idea és que les estacions siguin gairebé autònomes.
14: El que volem és arribar pràcticament a un 90, un 100% d'innovació a totes les estacions.
8: L'any passat, les 6 estacions de Pirineus 365 van rebre més d'un milió de visitants.
2: Un últim punt abans de la cultura. El Banc Sabadell ha anunciat l'entrada del seu accionariat de l'entitat francesa BPC, la segona més gran del país veí i el quart grup bancari de l'Eurozona. El banc, presidit per Josep Oliu, ha anunciat un acord amistós mitjançant el qual el gegant francès adquireix el 7% de les accions del Sabadell. El disseny és indústria, economia i cultura i el Disseny Hub ho reflecteix el nou programa d'exposicions per la temporada 26-27 que ha presentat aquest matí, on descobrirà el tèxtil d'Aurelia Muñoz, els objectes quotidians d'Andrés Ricard i la gran icona de l'alta costura espanyola de la postguerra, Asunción Bastida. Allà ha estat la nostra companya Agnès Batlle.
15: Asunción Bastida fue una de las diseñadoras más prestigiosas de la edad de oro de la alta costura española durante las décadas de 1950 y 1960.
16: Asunción Bastida Pibernat va ser una modista catalana de la cooperativa d'alta costura. Es considera la introductora a Espanya de l'ús del cotó, tant per platja com per vestits de carrer, de festa o de nit. Ella protagonitzarà una de les grans exposicions del Disseny Hub d'enguany amb la primera retrospectiva que se li dedica. Molt poc coneguda pel gran públic, va ser un referent de la moda del segle XX i l'única representant femenina en el nucli destacat de l'alta costura espanyola de la postguerra. Una pionera del sector amb col·leccions prêt-à-porter i un ús innovador de materials que la història ha relegat i reivindicarà el The Hub a partir del 4 de novembre. La seguirà una mostra dedicada a l'artista tèxtil Aurelia Muñoz, qui va connectar teixits, arquitectura i volums. I obrirà temporada el 29 d'octubre una exhibició dedicada a un dels referents del disseny industrial a casa nostra, André Ricard Sala, dissenyador, entre d'altres, de la làmpada Tabú, els interruptors Ibiza, l'espremedora elèctrica Molinex o vaixelles Bidasoa, fins l'entorxa olímpica a Barcelona 92 o el paveter del Museu Olímpic de Lausana. Mireia Escobar és la directora del The Hub.
1: Nosaltres som cultura, però també som indústria. El disseny és economia i és cultura. Treballem amb tot el sector de la indústria creativa. Principalment el nostre hardcore és la difusió del nostre patrimoni del disseny, recollit de diferents col·leccions a molts museus de fa molts anys.
16: L'objectiu de la temporada és convertir la plaça de les Glòries en un pol cultural i reforçar el disseny com a patrimoni de Barcelona.
2: Nosaltres ho deixem aquí. Ja saben que la informació continua a Ràdio Nacional, també a Ràdio 5 i a Ràdio 4 al quart temps amb José María Rubí. Gràcies, fins demà. Bona tarda.

0: Porque ayer la colombiana anunciaba ese último concierto el 12 de octubre en esa ciudad que se ha montado en la capital, en el Macondo Park. Y hoy hemos sabido que sobre el escenario con ella van a estar Maluma y Dani Martín. Y yo tenía que elegir uno y evidentemente para Lara hemos elegido a Dani Martín.
1: No se sabe, ¿no?, quién la acompañará este fin de semana.
0: Todavía no.
1: Es que yo voy el sábado, entonces pues a ver qué pasa.
0: Ah, mis amigas van el sábado y están muy tristes porque pensaba que les iba a tocar Maluma, pero no. ¿Tú vas el sábado?
1: Esto tiene una historia que ya te explicaré, Elena Burgos. Yo no estoy triste porque no esté Maluma, no te preocupes.
0: Mis amigas creen que va a tocar Bizarrap, veremos.
1: Bueno, pues eso me gustaría bastante. Esa canción me representa bastante.
0: Claro.
1: Elena Burgos, hasta mañana.
0: Adiós.
2: Mientras yo conduzco 9-11 de camino por la costa oeste y parar en una playa en Pi.
1: 8-10, 7-10 en Canarias.
3: Radio Nacional, Radio 5, Cataluña.
4: Bona tarda, 10 minuts i seran les 8 del vespre. Carles Puigdemont no aclareix si tornarà de moment a Catalunya. En una compareixença aquesta tarda, des de Waterloo ha qualificat l'aval del Constitucional a l'amnistia com una derrota de l'estratègia dels poders públics espanyols i ha afegit que res no ha canviat en la relació entre Catalunya i la resta d'Espanya. En parlem de seguida, abans, la informació de servei. Pel que fa al temps, aquesta tarda estem molt pendents de les pluges que descarreguen amb força la demarcació de Tarragona a aquesta hora. Protecció Civil ha enviat un missatge és alerta a 11 comarques i eleva l'avís vermell al litoral i prelitoral català per xàfecs torrencials. A Emet, Noelia García, bona tarda.
5: Bona tarda. Demà a Catalunya continuarà el temps inestable amb pluges, però serà l'últim dia amb precipitacions. De matinada podran ser localment molt fortes amb calamar-se a zones del litoral i prelitoral i durant tot el dia pluges amb intensitat moderada al Pirineu de Lleida. Aquí es podran acumular més de 20 litres per metre quadrat durant una hora i també s'esperen calamar-se i fortes ventades. Baixaran lleugerament les temperatures, màximes de 27 graus a Barcelona i a Girona i 25 graus a Lleida i a Tarragona. És una informació d'AEMET.
4: Les pluges estan afectant també les carreteres. Connectam ara amb el Servei Català de Trànsit. Roger Serra, bona tarda.
6: Hola, bona tarda. Pel que fa al trànsit, millora la circulació en aquesta xarxa viària. No ha estat una tarda massa complicada, bàsicament aturades habituals a l'àrea metropolitana i a les seves rondes. Ara ja està baixant molt ràpidament el volum de circulació i només hauríem de trobar alguns trams aturades el que serien a les dues rondes de Barcelona. Això sí, recordem que tenim algunes vies afectades per les darreres pluges. A aquesta hora tenim tallades la C-12 a Xerta, la C-43 a Benifallet, també una carretera local propera a Benifallet, la T-302, una carretera local als Reguers, i a més, ja des de fa uns dies continua tallada la comarcal 352 a les franqueses del Vallès, al túnel de les Franqueses. És tot des del Servei Català de Trànsit.
4: Salutacions de l'Helena Ramos a les vies de so i de qui us parla, Àlex Eloi. Començam. Carles Puigdemont no avança res sobre el seu futur immediat. Des de Waterloo, l'expresident de la Generalitat ha celebrat l'aval del Constitucional a l'amnistia i ha acusat els poders públics espanyols que han d'endarrerir i d'impedir la seva aplicació. Tots els detalls. Helena García, bona tarda.
7: Puigdemont no torna, de moment. Bona tarda. De fet, evita posar data al seu retorn. En dia de ve baixa, de ve de victòria absoluta per Junts i de derrota clara de l'Estat per Puigdemont.
8: Derrota l'estratègia dels diversos poders públics espanyols per raons estrictament polítiques.
7: Puigdemont insisteix que l'oblit penal no és una solució, però sí reconeix implícitament que intentar la mort civil de l'independentisme, diu, no era el camí.
8: L'ordre donada pel senyor Aznar, el que pueda hacer que haga, ja no dona per més.
7: Després de 9 anys a Bèlgica, Puigdemont vol un retorn segur. Defensa l'estratègia de l'exili com la clau de mantenir les institucions i els drets polítics. I remarca que tornarà de la mateixa manera que es va expatriar.
8: No pas al servei del nostre partit, sinó al servei del nostre país.
7: Així crida Junts a rebre el turull.
9: El president legítim de Catalunya que va ser tret pel 155.
7: Puigdemont espera que el Suprem passi al forrellat del seu expedient. La seva defensa entén que la maniobra l'octubre de Llarena en aixecar l'ordre de detenció no implica l'aplicació de l'oblit penal. Boye, a Ràdio 4.
10: Una ordre de detenció se quita i se pone con la misma facilidad.
7: Com el president del Parlament, Recep Tancautela, Rull.
11: Prudència i molta cautela.
7: Així que l'accelerada del Constitucional amb l'amnistia no condueix al retorn immediat de Puigdemont, ni molt menys a la seva irrupció en campanya electoral. Junts rebutja l'electoralisme, just quan deixa de fer política amb les mans lligades a les espatlles i Puigdemont ja no és un fugat.
4: Doncs Puigdemont té plena llibertat de moviment després que el Tribunal Suprem hagi aixecat l'ordre de detenció nacional vigent contra ell i contra els exconsellers Toni Comín i Lluís Puig. És la conseqüència més immediata de la decisió del Constitucional que avui ha acordat amnistiar el delicte de malversació als líders del procés, Núria Alcalà.
12: Sí, el magistrat del Suprem, Pablo Llarena, ha subratllat que la decisió no implica una amnistia automàtica per a Puigdemont, Comín i Puig, ni que s'extingeixi la seva responsabilitat penal. Tot i així, admet que el criteri fixat pel Constitucional fa que les ordres de detenció ja no tinguin sentit. Un criteri que ha quedat fixat amb la ponència del seu president Cándido Conde Pumpido, que considera plenament amnistiable el delicte de malversació. El dictamen ha tirat endavant amb els vots en contra dels 5 magistrats conservadors que han criticat que la ponència ha volgut suplantar les funcions de l'alt tribunal. La decisió crea doctrina i, per tant, serà extrapolable a tots els líders del procés.
4: El govern defensa que la decisió del Constitucional inicia una etapa de normalitat. De la seva banda, el president d'Esquerra, Oriol Junqueras, celebra que fa que s'abandoni la repressió judicial i permet que Catalunya decideixi el seu futur, Toni Conde.
13: En un missatge a xarxes socials, Illa ha dit que el Constitucional dona la raó al govern i Catalunya avança. La portaveu de l'executiu català, Sílvia Paneque, ha celebrat l'aplicació de l'amnistia.
14: Valorem molt positivament l'aplicació total d'allò que es va aprovar precisament en el Congrés de Diputats.
13: Pedro Sánchez ha assegurat que la d'amnistia és una llei útil i avalada per la justícia espanyola i europea, mentre que Oriol Junqueras ha assegurat que es passa de la repressió a la política i dels tribunals a les urnes que permetran a Catalunya decidir el seu futur.
15: Carles Puigdemont ha de poder tornar. I l'Oriol Junqueras ha de poder presentar-se a unes eleccions. Totes les persones represaliades han de recuperar tots els seus drets.
13: Junqueras ha afirmat que la decisió és el principi del final, però que el conflicte entre Catalunya i l'Estat no està resolt.
4: Ho deien també la portada, molt pendents de les pluges. Protecció Civil ha enviat un total de 2 missatges és alerta aquesta tarda pel nou episodi d'aiguats a diversos municipis d'arreu de Catalunya. Des de les Terres de l'Ebre fins al Gironès, passant pel Barcelonès i el litoral de Barcelona. A aquesta hora, balanç de situació. Mireia Moreno, més detalls. Bona tarda.
16: Bona tarda. Sí, un dels municipis on ara mateix hi ha més complicacions derivades de les pluges és a Xerta, on els bombers han hagut de rescatar els passatgers de diversos vehicles que havien quedat atrapats a la sortida del municipi a la carretera C12. De fet, les pluges han provocat talls en diverses carreteres locals a la zona. Roger Vinyó és l'alcalde de Xerta en declaracions a Ràdio 4.
17: Pues ha estat tot, pràcticament el 85% del poble negat d'aigua. Els carrers són rius, ha començat a deixar aigua per tot arreu i bueno, una situació dantesca completament.
16: Ha estat aquí, en aquesta zona de l'Ebre, on s'ha fet el primer enviament d'un missatge SLR, en concret al Baix Ebre, Ribera d'Ebre, Baix Camp, Tarragonès i Baix Penedès, i posteriorment l'avís s'ha fet extensiu amb l'enviament d'un segon missatge SLR al Barcelonès, Baix Llobregat, Garraf, Gironès, Maresme i la Selva. El telèfon d'emergència 112 ha rebut més de 200 trucades relacionades amb les pluges des de les 12 fins les 7 del vespre. Protecció Civil recorda el missatge de màxima prudència, sobretot pel que fa a la mobilitat i no acostar-se a zones inundables.
4: Gràcies, Mireia. I un apunt en successos. Llibertat provisional pels 11 adults detinguts pels aldarulls ahir a Barcelona després de la manifestació per l'habitatge. Tots ells han passat a disposició judicial d'avui, acusats de desordres públics, danys i atemptat a l'autoritat. Una trentena d'agents de la Brimo van resultar ferits. La policia catalana va comptabilitzar 28 barricades i més d'una vintena de contenidors cremats.
3: Esports.
4: I en esports, 5 jugadors del Barça a l'11 titular de la selecció espanyola pel partit contra Croàcia. Dani Exclusà, bon vespre.
18: Bon vespre, Àlex. Som Pau Cubarsí, Rodri, Pedri, Dani Olmo i Lamin Yamal. A part dels jugadors catalans Marc Pubill i Cucurella, també sortirà d'inici el porter culer Dominik Livakovic, en aquest cas amb la selecció de Croàcia. Recordem, quarta jornada de la fase de grups de la Nations League. Més enllà del futbol, força activitat esportiva aquest vespre. Fa uns instants ha finalitzat el partit de la primera jornada jornada de la fase de grups de la Champions de Waterpolo amb victòria del Club Natació Sabadell sobre el Hadrant tot just ara. Acaba de començar el partit entre el Bàsquet Girona i el Dinamo de Bucarest a la Copa d'Europa de la FIBA. A 8:45 serà el torn per Joventut, que debuta a la Champions League davant el Neisser Lilla a l'Olímpic de Badalona, i a 8:45 Lliga Europea d'handbol, el Granollers rep el Busau romanès en un partit que es disputarà finalment a porta tancada degut a la situació meteorològica.
4: Gràcies, Dani.
18: Gràcies, bona tarda.
4: I avui acabam amb Love of Lesbian.

0: El grup barceloní allarga el seu adeu amb l'anunci de 4 nous concerts abans de l'aturada temporal indefinida que va fer pública el passat mes de febrer. El grup actuarà el 12 de desembre a la Sala Salamandra de l'Hospitalet de Llobregat i els dies 28, 29 i 30 de desembre a la Sala Apolo, a la Sala Apolo de Barcelona.
1: Algo amigo y de infancia gris, sinceramente yo lo detestaba hasta...
0: Així acabam. Continua la informació en aquesta emissora.